La Cami era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos. Li vaig dir, Camila, tia,

ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les 3 i sé que em costarà

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Són les 7. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon diumenge. Avui continuen les representacions del grup Les Improvisades de l'Escola de Teatre Artur Iscle a la Sala Gran del Centre Cultural. Aquest migdia representa el vol de l'home ocell i aquesta tarda podeu tornar a veure el musical Ren a les 6 a la Sala Gran del Centre Cultural. Encara queden entrades si voleu anar a veure el concert de Mishima a Pineda el dia 6 de juny a l'Auditori. Entrades a la venda al web auditoripineda.cat. A Calella destaquem que avui continua el Firatàs, la fira gastronòmica de Calella al Parc del Mau, i també aquest matí encara podeu anar a donar sang a la fàbrica Llobet i Curí. Avui també hi ha activitats musicals de l'Associació de Teatre Solidari de Calella aquesta tarda al Museu del Turisme. A Santa Susana avui continua la festa de Sant Isidre amb la plantada i la passejada de gegants, activitats infantils, un dinar de germanor i també a la tarda jocs de cucanya i sardanes, tot plegat a la plaça de l'Illota. I a Blanes avui és l'últim dia de la fira Blanes Mar amb una trentena d'activitats de tota mena per a petits i grans, amb village gastronòmic, havaneres i moltes activitats que podeu consultar al web de l'Ajuntament de Blanes. És tot, que acabeu de passar un bon diumenge.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Són les 8. Ràdio Pineda. És diumenge. Són les 8 del matí i és hora d'obrir el Club dels 80. A partir d'ara tenim 4 hores non-stop amb els clàssics més representatius de tota una dècada.
1: De tota una dècada.
0: El Club dels 80. Reviu els èxits d'una generació.

0: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: A un any de les eleccions municipals, parlem amb els representants polítics dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Pineda. El cicle d'entrevistes comença dilluns, 18 de maig, amb Marcos Ortega, Pineda en Comú. Dimarts 19, Gustavo Ollero, Partit Popular. Dimecres 20, Noemí Llorenç, Junts per Pineda. Dijous 21, Mònica Palacín, Esquerra Republicana. Divendres 22, Sílvia Biosca, PSC. Cicle d'entrevistes a un any de les eleccions municipals, a les 8:40 del matí, a Ràdio Pineda.

0: Són les 9. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon diumenge. Avui continuen les representacions del grup Les Improvisades de l'Escola de Teatre Artur Iscle a la Sala Gran del Centre Cultural. Aquest migdia representa El vol de l'home ocell i aquesta tarda podeu tornar a veure el musical Ren a les 6 a la Sala Gran del Centre Cultural. Encara queden entrades si voleu anar a veure el concert de Mishima Pineda el dia 6 de juny a l'Auditori. Entrades a la venda al web auditoripineda.cat. A Calella destaquem que avui continua el Fira Tas, la fira gastronòmica de Calella al Parc del Mau, i també aquest matí encara podeu anar a donar sang a la fàbrica Llobet i Curí. Avui també hi ha activitats musicals de l'Associació de Teatre Solidari de Calella aquesta tarda al Museu del Turisme. A Santa Susana avui continua la festa de Sant Isidre amb la plantada i la passejada de gegants, activitats infantils, un dinar de germanor i també a la tarda jocs de cucanya i sardanes, tot plegat a la plaça de l'Illota. I a Blanes avui és l'últim dia de la fira Blanes Mar amb una trentena d'activitats de tota mena per a petits i grans, amb village gastronòmic, havaneres i moltes activitats que podeu consultar al web de l'Ajuntament de Blanes. És tot, que acabeu de passar un bon diumenge.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat. El Club dels 80 de Ràdio Pineda.

tots els 80 en un sol programa. El Club dels 80 a Ràdio Pineda.

0: fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de Gas Natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
1: La millor música dels anys 80, cada diumenge al matí, a Ràdio Pineda.

0: Són les 10. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon diumenge. Avui continuen les representacions del grup Les Improvisades de l'Escola de Teatre Artur Iscle a la Sala Gran del Centre Cultural. Aquest migdia representa El vol de l'home ocell i aquesta tarda podeu tornar a veure el musical Ren a les 6 a la Sala Gran del Centre Cultural. Encara queden entrades si voleu anar a veure el concert de Mishima a Pineda el dia 6 de juny a l'Auditori. Entrades a la venda al web auditoripineda.cat. A Calella destaquem que avui continua el Fira Tas, la fira gastronòmica de Calella al Parc del Mau, i també aquest matí encara podeu anar a donar sang a la fàbrica Llobet i Curí. Avui també hi ha activitats musicals de l'Associació de Teatre Solidari de Calella aquesta tarda al Museu del Turisme. A Santa Susana avui continua la festa de Sant Isidre amb la plantada i la passejada de gegants, activitats infantils, un dinar de germanor i també a la tarda jocs de cucanya i sardanes, tot plegat a la plaça de l'Illota. I a Blanes avui és l'últim dia de la fira Blanes Mar amb una trentena d'activitats de tota mena per a petits i grans, amb village gastronòmic, havaneres i moltes activitats que podeu consultar al web de l'Ajuntament de Blanes. És tot, que acabeu de passar un bon diumenge.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat. Els grans èxits, els grans artistes, concentrats cada diumenge al matí al Club dels 80 de Ràdio Pineda.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: A un any de les eleccions municipals, parlem amb els representants polítics dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Pineda. El cicle d'entrevistes comença dilluns, 18 de maig, amb Marcos Ortega, Pineda en Comú. Dimarts 19, Gustavo Ollero, Partit Popular. Dimecres 20, Noemí Llorenç, Junts per Pineda. Dijous 21, Mònica Palacín, Esquerra Republicana. Divendres 22, Sílvia Biosca, PSC. Cicle d'entrevistes a un any de les eleccions municipals, a les 8:40 del matí, a Ràdio Pineda.

les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda. En un sol programa. El Club dels 80 a Ràdio Pineda.

Els grans èxits, els grans artistes, concentrats cada diumenge al matí al Club dels 80 de Ràdio Pineda.

0: si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
2: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: A un any de les eleccions municipals, parlem amb els representants polítics dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Pineda. El cicle d'entrevistes comença dilluns, 18 de maig, amb Marcos Ortega, Pineda en Comú. Dimarts 19, Gustavo Ollero, Partit Popular. Dimecres 20, Noemí Llorenç, Junts per Pineda. Dijous 21, Mònica Palacín, Esquerra Republicana. Divendres 22, Sílvia Biosca, PSC. Cicle d'entrevistes a un any de les eleccions municipals, a les 8:40 del matí, a Ràdio Pineda. La millor música dels anys 80, cada diumenge al matí, a Ràdio Pineda.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Molt bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes. És diumenge, les 12 del migdia, i aquí ara comença un nou repàs de la nostra llista dels 30 èxits de la setmana i els 5 aspirants al top. Fins al punt horari de les 2 de la tarda.

Setmana passada, a la tercera posició, tenim a Siderland amb Tutu Turu. Deixar-nos històries, ets l'únic que importa. Jo volia un Bugatti, una casa amb piscina. I guanyem els milions sense anar a l'oficina. Viatges per tot el món. Segona posició per a Olivia Rodrigo. Drop Dead.

Setmana número 21 del 18 al 24 de maig 2026. Tres noves incorporacions dintre del Top 30. Maybe it's fate, maybe it's fate, told you I ain't no liar. I com sempre, les 5 novetats, els 5 aspirants al nostre top. Així és com sonen els èxits del moment.

En la seva novena setmana llista, la garitana Merche baixa 7 posicions de la 23 a la 30, Labios de Rojo. Nosaltres que seguim una posició més amunt, a la 29, pujant un ginestar. Això és perdre el cap.

unes setmanes en llista són aquestes estrelles de Max Navarro, de la 25 baixant fins a la posició número 28. I la primera de les tres noves entrades la trobem a la posició 27. És Joan Dausà, Per una cançó.

Pop, juntament amb David Guetta. Ja porten 6 setmanes ocupant alguna de les 30 posicions del nostre compte enrere i pujant dues de la 28 a la 26 aquesta setmana. Arriba el primer candidat a entrar en llista, música de casa nostra, de la mà de Maig. Això es diu 3 estius més.

Bon ritme, el que ens porta en Hugel juntament amb Soto. Aquest Jamaican Bam Bam, a la seva cinquena setmana, baixant 3 posicions de la 22 a la 25. Arriba de la segona de les 3 noves entrades, recordem la primera a la 27, Joan Dausà per una cançó, i ara la segona de la mà de 31 Fam. Això és La Família. Yeah.

Així de bé sona l'entrada més important a llista aquesta setmana. A la posició número 21, Guillem Bautista. No està mal. Això continua. Els èxits cada vegada més grans, els números més petits. A la posició 20, baixant dues, Nil Moliner. Me acuerdo de ti. 14 setmanes a llista.

Segona setmana llista i pujant una posició de la 20 a la 19, Doctor Prats amb Energia. Seguim amb els èxits de la setmana, els 30 èxits de la setmana, aquí a Ràdio Pineda, amb 94.6 FM i també a radiopineda.cat. Ara ens arriba des de la 18 i baixant dues en les seves 26 setmanes en llista, Dijou, End of Beginning.

17 setmanes en llista i baixant 3 posicions a les 14 a la 17. Bruno Mars, I Just Might. La millor gent del planeta és el tema que aquesta setmana puja una posició de la 17 a la 16 i porta ni més menys que 4 setmanes ocupant alguna de les 30 posicions de la nostra llista.

Moment de recordar com teníem els 5 èxits el passat 2025. Sí, ens anem un any enrere. Amb aquest cotxe esportiu de Tate McRae.

Ella baixava de la primera a la cinquena posició en la seva 14a setmana llista en aquesta mateixa setmana l'any passat. La gent magnífica de David Guetta amb Sia. Ocupant la 4, pujant un a la seva 7a setmana llista.

Aquest any Espanya no participa en el Festival d'Eurovisió, però sí l'any passat hi va participar i va presentar a Melody. Ella, justament, doncs avui fa un any, que eren les dates del festival, arribava a la primera posició de la nostra llista, del 3 a l'1, i portava 15 setmanes en llista. Amb això, amb S-Diva. Desde que era bien pequeña...

0: És la una. Ràdio Pineda.
1: En aquesta segona hora, segona part de Mega Top 30, els 30 èxits de la setmana, aquí a Ràdio Pineda 94.6 FM i també a radiopineda.cat. Arriben les 15 primeres posicions, encara tenim 3 novetats. I aquesta setmana, la setmana 21 del 18 al 24 de maig 2026, comptem amb 3 noves entrades a llista. Per exemple, a la 27, Joan Dausà, Per una cançó. És tu.

Nosaltres que seguim hem buscat el número 1, com cada setmana fem. Com tant enrere com els crancs, començant pel 30, acabant pel número 1. Ens queda la meitat de la llista.

just a l'equador de la nostra llista. La posició número 15, pujant 4, La Fumiga. La gent de la Mediterrània. Tercera setmana llista. Seguim amb Bella Kay, I Love It, I Love It, I Love It. Sisena setmana llista i pujant de la 15 a la posició número 14.

28 setmanes dins del top 30 i aquesta setmana baixant 3 de la 10 a la 30. Taylor Swift amb Up Alive. És el treball anomenat The Life of a Showgirl. Tornem amb Joan Dausà. Ell entra per una cançó a la 27 i el Welcome to My Party aquesta setmana baixa 4 de la 8 a la 12. 10 setmanes en llista.

Llum retorna ella, Natalie Imbruglia, després del seu torn ja fa uns quants anys. Ara el nou èxit, que és l'avançament del seu nou treball anomenat Algorithm. Això es diu Upside Down, aspirant al nostre torn.

Camins, somnis i promeses. El grup gironí Sopa de Cabra, així d'aquesta manera, reneix juntament amb Sui, Mon DJ, fent aquesta remescla d'aquest clàssic d'un dels grups del pop-rock en català més importants del món de la música. Seguim amb música en català, en aquest cas la Ludwig Band amb El teu amor, aquesta vuitena setmana pujant una posició de la 11 a la 10.

Les noies americanes, American Girls, es mantenen a la novena posició a la seva cinquena setmana en llista. I una més amunt a la 8, pujant 5 posicions, de la 13 a la 8, Flashly Ice Cream i 31 Fam. Això es diu Dorayakis.

En la seva setena setmana baixant, dues posicions de les 5 a les 7, BTS amb Swim. I ara arriba una de les cançons que es podrien convertir en èxits del proper estiu. És la romanesa Ina, que ens porta nou èxit des de la nostra candidatura. Això es diu Dream Out Loud.

deixant el pòdium i quedant-se a la sisena posició. Alex Warren amb Fever Dream. 6 setmanes a la nostra llista. I de les 7 a les 5, pujant dues, a la seva setena setmana llista, Bruno Mars. Això és Risk It All.

manté a la quarta posició després de 12 setmanes a llista Sombra amb Homebreaker. Nosaltres que ja anem amb les tres primeres d'aquesta setmana, 21 del 18 al 24 de maig 2026, Mega Top 30, aquí a Ràdio Pineda. Això és a la nova religió, New Religion, de Bebe Rexha. 5 setmanes a llista i pujant 3 de la 6 a la 3. Deep in-

Temper City, Self-Aware. Ja sona la segona posició. Puja un, a la seva setena setmana llista, Sid Erland, amb Tutu Turu.

Fins aquí el top 30 de la setmana. La llista de Ràdio Pineda 94.6 FM i també a radiopineda.cat. Setmana 21, del 18 al 24 de maig 2026, arriba la cançó més important. Arriba el Carmelet de la setmana. Tres setmanes en llista i pujant del 2 a l'1. Ho ha aconseguit ella, Olivia Rodrigo. Amb ella marxem. Ha sigut un plaer acompanyar-te en les darreres dues hores aquí a Ràdio Pineda. Que acabis de passar un molt bon cap de setmana i la setmana que ve hi tornem. Això es diu Drop Dead. Adéu-siau.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: A un any de les eleccions municipals, parlem amb els representants polítics dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Pineda. El cicle d'entrevistes comença dilluns, 18 de maig, amb Marcos Ortega, Pineda en Comú. Dimarts 19, Gustavo Ollero, Partit Popular. Dimecres 20, Noemí Llorenç, Junts per Pineda. Dijous 21, Mònica Palacín, Esquerra Republicana. Divendres 22, Sílvia Biosca, PSC. Cicle d'entrevistes a un any de les eleccions municipals, a les 8:40 del matí, a Ràdio Pineda.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
3: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
3: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
4: A un any de les eleccions municipals, parlem amb els representants polítics dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Pineda. El cicle d'entrevistes comença dilluns, 18 de maig, amb Marcos Ortega, Pineda en Comú. Dimarts 19, Gustavo Ollero, Partit Popular. Dimecres 20, Noemí Llorenç, Junts per Pineda. Dijous 21, Mònica Palacín, Esquerra Republicana. Divendres 22, Sílvia Biosca, PSC. Cicle d'entrevistes a un any de les eleccions municipals, a les 8:40 del matí, a Ràdio Pineda.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any fes-la amb Arglos i que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
3: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: A un any de les eleccions municipals, parlem amb els representants polítics dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Pineda. El cicle d'entrevistes comença dilluns, 18 de maig, amb Marcos Ortega, Pineda en Comú. Dimarts 19, Gustavo Ollero, Partit Popular. Dimecres 20, Noemí Llorenç, Junts per Pineda. Dijous 21, Mònica Palacín, Esquerra Republicana. Divendres 22, Sílvia Biosca, PSC. Cicle d'entrevistes a un any de les eleccions municipals, a les 8:40 del matí, a Ràdio Pineda.

Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona

0: Són les 8. Ràdio Pineda.
1: Obrim zona chill-out de Ràdio Pineda.
2: Obrim zona chill-out de Ràdio Pineda.
1: Una selecció premium del millor chill-out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill-out. Zona chill-out. Zona chill-out. Entra i desconnecta.

Chill Out. Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

Són les 9. Ràdio Pineda. Relaxa't. Entra al Chillout 94.6. Chillout. I desconnecta.

side. Too deep. Until the cool guy too deep, just smiling. Right.

Inspiració d'energia positiva a Zona Chillout. Chillout. Zona Chillout de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

0: d'inspiració d'energia positiva a Zona Chillout.
1: Chillout.
0: Zona Chillout de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

Relaxa't. Entra al chillout94.6. Chillout. I desconnecta.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

0: Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.